nostre que s'ha de tornar amb els problemes que s'ha de fer per discutir amb els problemes de la com dir-se que s'ha de fer que no t'hi ha de fer que s'ha de fer que s'ha de fer que s'ha de fer que s'ha de fer que s'ha de fer que s'ha de fer que s'ha de fer que s'ha de fer que s'ha de fer que s'ha de fer que s'ha de fer que s'ha de fer que s'ha de fer que s'ha de fer que s'ha de fer que s'ha de fer que s'ha de fer que s'ha de fer que s'ha de fer que s'ha de fer que s'ha de fer que s'ha de fer que s'ha de fer que s'ha de fer que s'ha de fer que s'ha de fer que s'ha de fer que s'ha de fer que s'ha de fer que s'ha de fer que s'ha de fer que s'ha de fer que s'ha de fer que s'ha de fer que s'ha de fer que s'ha de fer que s'ha de fer que s'ha de fer que s'ha de fer que s'ha de fer que s'ha de fer que s'ha de fer que s'ha de fer que s'

0: ser afegit salat sòtic, el pur sanit, el fòsfor, no anaré, tot ja no, tot no s'ho veig. Però que no se'n pot el riu, però es com vol, i se'n fa entrar i seguir.
1: Radio Granada FM.